0: Torna a la gran pantalla el director de la trilogia del Cavaller Fosc, Origen, Dunkerque o Oppenheimer, Christopher Nolan, amb una esperadíssima adaptació de l'Odissea.
1: Recuerdo una esposa, un hijo, el hogar.
2: El rei de Ítaca va volver.
0: Una història protagonitzada per Matt Damon, qui es posa en la pell d'Odisseu. La pel·lícula segueix el llarg retorn d'Odisseu, també conegut com a Ulisses. Torna a Ítaca després de la Guerra de Troia, un viatge de 10 anys en què haurà d'enfrontar-se a déus, monstres i tota mena de proves abans de retrobar-se amb la seva família. També s'estrena la coproducció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, que retrata la vida d'una actriu suïssa que té la voluntat ferma de treballar a Espanya com qualsevol actriu espanyola. La ciutat de Madrid és també un personatge important de la pel·lícula. L'actriu Isabel Estofa l'esposa a la pell de Lea Gran i assenyala que va interpretar un personatge inspirat en punts de la seva pròpia vida. Molta atenció perquè aquesta setmana a tots aquells amants del cinema de gènere els agradarà saber que torna una nova entrega d'una de les mítiques nissagues de terror, la coneguda Possession Infernal, ara en llames.
3: Os hemos encontrado.
2: William, mi querido hijo. Daría cualquier cosa porque volviéramos a estar juntos.
4: Toda la familia puede volver a reunirse.
2: Salud.
4: Por vuestra familia perfecta.
0: Forces demoníques ataquen a la família de la protagonista. Tot un malson per una dona devastada per la mort del seu marit. Però si prefereixes l'acció, Cole McMau dirigeix Hombres de Acero, un thriller ambientat en una presó, amb Tom Blyth liderant el repartiment. De signatura espanyola, Ni contigo ni sin mi, una comèdia escrita i dirigida per Maria Ruiza. Una mirada molt d'humor sobre les relacions sentimentals i les contradiccions que acompanyen la vida als 40. Formen part de l'elenc Gorka Ochoa, Adrián Lastra o Manuela Bellés. I atenció a una pel·lícula que s'anomena La vida és Verdi, un recorregut pels 100 anys d'història dels famosos cinemes de Gràcia. Testimonis de cineastes com Isabel Coixet, com Albert Serra, músics com Sílvia Pérez Cruz o actors com Richard Gere, un documental dirigit per Berta García Lac. La cinta barreja les entrevistes, l'humor i les imatges d'arxiu i actuals per reivindicar la importància de mantenir viva la pantalla gran. I un altre documental, Horror and Love, un documental que es preestrena el 21 de juliol al cinema Girona i el 23 de juliol a Madrid.
5: El espectáculo comenzará en 5 minutos.
6: ¡Bienvenidos a Horrorland 2024!
7: Buscábamos sensaciones extremas que pudiesen escandalizar al público con situaciones muy escatológicas y muy bizarras.
8: La gente podía realizar esta experiencia de tres maneras distintas. Con 3X en la frente, era la forma más extrema de realizar esta experiencia. ¿Qué creéis que elegía la mayoría de la gente?
0: Un treball com homenatge al parc Horrorland a través de la història dels seus directors, Cristina Raya i David Moreno. El director i guionista Joaquim Uristrell va explicar al darrer festival de Sitges que es va sorprendre de la qualitat i el nivell d'Horrorland, la seva creativitat, amb 200 actors maquillats que et persegueixen amb unes cases que estan molt ben muntades artesanalment. Tot això a Horror and Love. I aquesta setmana a les plataformes Lucky arriba a Apple TV. Lucky està basada en una novel·la i explica la història en aquesta sèrie d'una jove que ha deixat enrere la vida criminal, però que es veurà obligada a abraçar per darrera vegada el seu costat més fosc en un intent d'escapar del seu passat. A Netflix s'estrena la minissèrie El mapa de los anhelos, dirigida per Laura Campos i Gemma Ferreter i basada en una història d'Alice Kellen. Aquesta setmana, a HBO Max, arriba una nova sèrie dramàtica de 5 capítols protagonitzada per Alan Cumming i David Morrissey. Es diu Tiptoe. I una nova història de l'apartheid arriba a Movistar Plus. La sèrie la història de l'apartheid i de com el seu llegat continua marcant el país a l'actualitat. L'univers de George Simenon a Filmin. Aquesta setmana torna a cobrar vida de la mà de Jules Magret. Disney Plus estrena aquest cap de setmana Los Descendientes, Viaje al Mundo Oscuro. I acabarem a Prime Video, que estrena la sèrie Còmplices hasta el final. Una comèdia amb la que res és el que sembla. Però amb aquesta música i aquesta setmana, el nostre record i admiració per un actor que ens va deixar dilluns als 78 anys, el conegut Sam Neill, el gran i estimat doctor Alan Grant a la primera pel·lícula de Jurassic Park del 93 i en tota i cada una de les seves franquícies. Un actor tan versàtil que era capaç d'entendrir-nos des d'aquells magnífics paisatges entre dinosaures i era capaç de desfer-se del seu vestit de paleontòleg per convertir-se en un dolent dels de debò a sèries com Peaky Blinders. Adeu per sempre, Sam Neill. Ens quedem amb les teves pel·lícules i el teu record.
9: Se parece a un pavo de 2 metros.
10: Muy bien. Trata de imaginarte que vives en el periodo cretácico. Al entrar en un claro, te topas con este pavo de 2 metros. Entonces empieza el ataque, pero no de frente. Y te raja con esta garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla aquí. O quizá te raje el vientre, desparramando tus intestinos. Lo peor es que aún estás vivo cuando empiezan a comerte. Así que ya sabes, un poquito de respeto.
9: Sí.
0: Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Radio Marina. You're my spicy mago.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreydelarajola.com.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: i Viabrea. Respira el cor del Montseny.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3 amb 35 euros al quilo. Cap de mort, 16 amb 50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7 amb 50 euros al quilo. Costella de porc, 8 amb 25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com. Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a Blanes.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat. Nables de
3: futuro. L'avalen prop de 5 dècades, 6 àlbums en directe, 24 àlbums d'estudi. I el proper 5 d'agost en ple estiu mediterrani. Serà al costat de la seva banda, en el que segur serà un dels grans concerts de la temporada. Loquillo, un veterà, feo, fuerte i formal, que de ben segur tocarà temes emblemàtics com un dels seus himnes, Cadillac Solitario. El 6 d'agost, un immortal. Aquest és el nom del nou àlbum i de la nova etapa artística de Joan Dausà. És el cinquè de la seva carrera. Comptarà amb una posada en escena a nivell tècnic i visual a l'altura de les grans ocasions. I seràs testimoni d'un salt endavant a la carrera professional de Joan Dausà. Aquesta nova gira és una de les més esperades del panorama musical català. I després de gairebé 2 anys sense oferir concerts de gran format, no pots perdre aquest directe immortal, el de Joan Dausà.
5: Mar d'Estiu.
3: L'Antonio José arriba al Festival Mar d'Estiu. L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer-nos gaudir d'una nit d'estiu amb les cançons del seu esperat nou àlbum. Sonaran temes com La Noche Perfecta, temes que han marcat una clara evolució cap a un pop-rock energètic, fresc i lluminós. L'Antonio José tornarà a demostrar per què és una de les veus més admirades i respectades de l'escena actual. Ho farà el proper 7 d'agost.
5: Mar d'Estiu.
3: I només 3 dies més tard, el 9 d'agost, el gran pioner i màxim exponent del rock a Espanya. Parlem de Miguel Ríos. Una trajectòria de més de 65 anys i milions d'àlbums venuts. Una veu que ha signat himnes generacionals com l'Himno a l'Alegria i l'històric Rock en Ríos, l'àlbum en directe més exitosa de la història de la música a Espanya. Tens l'oportunitat de veure tot un mite de la música que arriba al Festival Mar d'Estiu dins la seva nova gira El Último Vals. Miguel Ríos, en un format electroacústic on el rock i el country es troben, demostrant una vegada més per què continua sent la figura més genuïna i respectada de la nostra escena.
4: No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
3: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
4: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut, t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
7: A l'agost obrim tots els dies.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh. Ooh.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 25 de juliol. Super pollastre groc català, 3,35 euros al quilo. Cap de mort, 16,50 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Costella de porc, 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català. Ràdio Marina.
6: Let's go, girls.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català. Ràdio Marina.
3: Les 9 i un minut de la nit. D'aquest diumenge 19 de juliol. I aquí vull enganyar, eh? Potser estic parlant soleta davant del micròfon de Ràdio Marina. Hi ha algú? Algú? A part de la Carme, la Marta i l'Alberto, que són tres oients incondicionals a qui no els agrada el futbol i que segur que estan per aquí, oi? Avui els hi dedico el programa, vinga. Sé perfectament que el 80%, el 90%, el 95%, el 99%... Bé, no ho sabem del tot segur, però moltíssima gent està a punt de veure com Lamine Yamal intenta esquivar les puntades de peu dels argentins a la final del Mundial. Però escolteu, si sou d'aquest selecte grup de resistents que no suporta el futbol, doncs aquí teniu... el quilòmetre zero d'estiu. Benvingudes, benvinguts, això és casa vostra. I tenim preparada moltíssima música en català i no hi ha ni targetes vermelles, tampoc hi ha repeticions del bar, ni us vendrem anells de campions de fireta. I també tant se val si en Messi, per exemple, aixeca la copa o no l'aixeca. Els nostres catarres toquen gratis a Cabrera de Mar a finals de mes, el 31 de juliol, i això sí que és el que realment ens importa. Vinga, doncs, comença, arrenca el partit del quilòmetre zero de Ràdio Marina. Una horeta de música en català. Que comencem amb els catarres. Una abraçada ben forta d'aquí et farà costat aquesta horeta. Marta Fuerapons. Els diumenges, sense drama.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: Ja veus que no ens ho prenem amb cap mena de drama, això del futbol. Ens ho agafem amb bona música i bona lletra i apa, tirem endavant. Quants diumenges de la vostra vida heu estat plorant en posició fatal perquè l'endemà era dilluns? Doncs els catarres van decidir que ja n'hi havia prou de deprimir-se amb aquesta sintonia fantàstica. Una cançó dedicada a l'optimisme. I ja ho sabeu, el 31 de juliol a la Festa Major de Cabrera, amb entrada gratuïta.
1: Tots els dies que vindran.
0: I l'11 d'agost a les Barraques de Roses. I ara escoltarem el fenomen que va aconseguir que els teus nebots de 15 anys aprenguessin a ballar sardana sense que ningú els amenacés. Estem parlant, evidentment, de detalls, els tiets, com prefereixis. Que, per cert, tindran un concert estel·lar el 29 de juliol dins la Festa Major de Mataró a les Santes. I, evidentment, tornem a escoltar el Coti per Coti. No.

0: I ara ens posem una mica més indis, que també s'ha de fer veure que som intel·lectuals a la ràdio, no? Amb El tercer hombre, dir-li al sol, al quilòmetre zero de Ràdio Marina.
1: Si pogués fer que un instant s'adormís entre els meus

Avui li podríem estar cantant a més d'un i a més d'una, això, eh? Que res té sentit si tu ja no ets aquí. Avui moltíssima gent ens haurà fet el salt al quilòmetre zero. Sniff, sniff. Què hi farem? 3 minuts i serem a 9:15 de la nit. Hem decidit posar-hi ara música ben refrescant. Ni més ni menys que Banda Neon, Búhos i Mont DJ units per aquest tema, el ventilador.

Ai, ai, ai, sí que ens va bé el ventilador, eh? Els reis de les festes majors, Banda Neon, per exemple, els Búhos també, i Mont DJ. Ens els trobarem a qualsevol cantonada, a qualsevol festa major aquest estiu. I al quilòmetre zero també, evidentment. I seguim amb Joan Magán. El tema es titula El món de veritat i també compta amb la col·laboració de Búhos.

0: en el món de veritat.
1: Un quart i dos minuts de deu. I posem ara uns minuts d'alegria amb els Antònia Font, recordant un dels seus grans èxits al quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Alegria, la cançó dels Antònia Font, dels mallorquins, que es va publicar per primera vegada l'any 2002 sota el segell de Virgin. Un clàssic ja de la música en català, amb aquest català mallorquí, amb l'ús dels articles salats, com a sol, sapell, sesvelles. Ens encanta. Per aquestes contrades també sentim parlar molt salat? Bé, una miqueta encara. Ens ha encantat tornar-los a escoltar. Antònia Font i tota la seva alegria al quilòmetre zero.

Gossos i el seu Zenit. A 5 per ja situar-nos a l'equador del quilòmetre 0. 5 minuts per 2 quarts. I després dels de Manresa, els Gossos, ara ens acompanya la gent de Projecte Mut. Viatgem directament cap a les illes amb el rock folk eivissenc. I aquest tema que es titula En la nit artificial, Projecte Mut.

Avui en dia, amb tantes pantalles, xarxes socials i filtres d'Instagram, tota nit és una miqueta artificial, oi? Aquesta hora, per això, és ben real. Hora en directe, quilòmetre zero, música en català al teu costat des de Ràdio Marina. La gent de Projecte Mood, la banda que va aconseguir fer ballar tot Catalunya i part de l'estranger utilitzant instruments tradicionals eivissencs com l'espasa o les castanyoles pageses integrades al rock modern. Actualment estan inactius i nosaltres a vegades els trobem a faltar i per això te'ls posem també, els Projecte Mood. Seguim i en aquest cas ens situem a Olesa de Montserrat amb el trio L'Alba, que ens porta un ritme fresquíssim, una cançó que es titula Quan arribi l'Alba, i que parla de resistir tota la nit de festa. Doncs això, a veure. L'Alba. Dos quarts amb aquest Quan arribi l'Alba.

Baixem una mica les revolucions i deixem entrar a les zones de la ràdio els violins de Blau Mut, que entren en joc, que tornarem a casa. La cançó que estàs escoltant ara mateix, el quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Una cançó que utilitza una instrumentalització clàssica de corda, barrejada amb pop, que s'ha convertit en marca registrada de l'agrupació des del seu debut, els Blau Mood. Que bé que sona, no?

Com també sona molt bé el record d'una de les grans cançons, un dels temes del exlíder, del Ja t'ho diré, durant moltíssims anys. I ara el volem recordar amb una cançó que es va publicar originàriament l'any 2005 del seu disc Jocs d'amagat. En solitari, Chris Juanico. Això es diu Es moment. Bona música al quilòmetre zero.

Avui moltíssima presència de ses Illes al quilòmetre zero. Un bocí amb Cris Juanico i aquest Es Moment, un d'aquests temes que respiren mar, calma, i que et recorden que la vida s'ha d'atendre exactament amb filosofia menorquina. Sense presses. Envoltat de tanta gent, cosa d'una si jo ja no et vaig veure. I després de Cris Juanico, ara ja tenim a punt de disparar la cançó de la Su amb el Carlos Sadness. Ajuntar-los és com tirar-li gel al cafè amb llet a l'agost, al juliol, a l'estiu. És una necessitat vital. El tema es diu Barcelona Tropical i és exactament el que sentim aquests dies. Ganes de sol, ganes de viure amb banyador permanentment.

La rumba de la Garriga es fusiona amb el flamenquito chill de la Mari de Chambao. Els Gertrudis ens canten aquest Tan lluny de tu. Tan lluny i tan a prop a través de les ones de la ràdio. I ja tenim ben preparadeta la guanyadora de talent shows i amb una veu que podria trencar copes de cristall de la seva potència. Es tracta de Mariona Escoda. Digue-m'ho tu.

una de les divas de la televisió pública catalana, Mariona Escoda. Els propers minuts la cosa també va de televisió, perquè si vas sobreviure a l'adolescència sense plorar amargament escoltant el tema que tenim preparat tot seguit a Polseres Vermelles... amb els Teràpia de Xoc, que van tocar el cel amb el que és tot un himne. Ara el sentirem. Radio Marina. És aquest dolç sense tu. Estic.

Al·lèrgiques al pol·len, una de les bandes més fresques i singulars del panorama pop-rock català actual. Formada íntegrament per 6 dones nascudes al barri de Gràcia de Barcelona. Un grup que destaca per les seves lletres lliures i quotidianes i per fusionar de manera molt orgànica la música festiva amb missatges més reivindicatius.

0: Carinyo meu és el tema que has estat escoltant de les al·lèrgiques al pol·len. Ritme festiu i alegre per la nit del diumenge.
1: L'amor està en flames, carinyo meu. Sé que no són hores per pensar-te.
0: 5 minuts i seran les 10 de la nit. El quilòmetre zero ja arriba als seus moments finals i ho farà amb solucions i no problemes. Figa Flowers. Mama.

Aquesta és l'actitud. Solucions i no problemes. Amb els Figa Flowers, que ja se'ns escapa el temps de les mans i arriben ja pràcticament les 10 de la nit. 2 minuts i mig i ja hi serem. I fins aquí el nostre refugi per a refractaris del futbol i amants de la bona música en català a Ràdio Marina, al quilòmetre zero. A hores d'ara no sabem com deu anar la cosa a la final de Nova Jersey. La veritat és que ni ho hem mirat, eh? Sigui com sigui, que acabis de passar un molt bon diumenge i que tinguis una excel·lent setmana. Una abraçada de qui t'ha fet costat aquesta hora. Marta Fuera Pons. I ens n'anem ben amunt, amb el ritme de Miqui Núñez. Un altre cop. Que vagi molt bé.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.